0: A França ja saben que en molts punts de la província de Castelló moltíssima gent va poder veure el partit amb aquesta germanor que caracteritza un partit d'aquestes característiques. Es va viure des d'ací, des de la província, però hi ha també gent de la província de Castelló que ahir estava a l'estadi de Dallas vivint aquesta semifinal allí en directe. És el cas de Bernat Segarra, un veí de la Salzadella que està allí vivint el Mundial en primera persona i amb tot el que suposa un viatge d'aquestes característiques i un partit històric. El tenim a l'altre costat del telèfon. Bernat, bon dia.
1: Hola, Andrea, bon dia, bona nit.
0: Com va ser ese partit des de l'estadi de Dallas i damunt amb ese partidàs que va fer Espanya?
1: Pues la veritat que una vivència única. Jo és la primera vegada que estic a unes semifinals del Mundial, és el meu segon Mundial, i la veritat que una cosa que recordaré tota la meva vida.
0: Bernat, per què decidissis viatjar? Des de quan estàs allí?
1: Pues estic des del partit de Setzeaus. Jo sóc membre d'una penya que es diu Fúria Espanyola, que és una de les penyes més importants que anima la selecció espanyola. I, pues bueno, va ser això, fa des de desembre que tenim les entrades. I, pues, era estar una plegada de la selecció espanyola.
0: I de moment, allí que continueu.
1: Sí, clar, anat a la final, tenim els partits ja en les entrades.
0: Que si ja teniu aquestes entrades, imagine que de cara al diumenge estaràs en la final a Estats Units.
1: Sí, correcte. Encara ara no m'ho puc creure, però si no passa res, el diumenge estarem allí a l'estadi de Nova York, veient la segona final d'un Mundial d'Espanya.
0: Quan veiem els partits d'Espanya ens adonem que hi ha moltíssimes camisetes roges, moltíssimes camisetes blanques, hi ha molta gent apoyant la selecció i hi ha molt d'espanyol per allí, molt d'aficionat de la roja.
1: Sí, la veritat que, han vingut un gran grup d'espanyols als Estats Units, però després també ens hem trobat una gran comunitat espanyola, que per diverses situacions estan vivint als Estats Units, i està sent magnífic, la veritat.
0: Entenem que una experiència única i històrica, com tu ens contes, Bernat. Sabem que vas estar al Mundial de Qatar, clar, però Espanya no va arribar on va arribar ahir, amb se passa a la final d'este Mundial que podrem viure tots el diumenge i tu el viuràs des d'allí, des dels Estats Units. Una curiositat, Bernat, és que tu t'has endut aquesta bandera del teu poble, perquè eres de la Salzadella, t'has endut aquesta bandera del club esportiu, del Racing Salzadella, i has fet fotos que s'han fet virals per les xarxes.
1: Sí, correcte. Bueno, el club es diu Racing Club Salzadella. És un club amb més de 90 anys d'història. És un dels més antics de la província de Castelló. I va començar en el Mundial de Qatar, perquè vam anar a un grup d'amics. Els meus amics eren un d'ells i l'altre de Mallorca, dels ballos que vam anar. I vam parlar de fer banderes dels nostres equips. I ells van fer del Mallorca de l'Els. I jo vaig dir, a veure, jo soc aficionat del Real Madrid, del Castelló, del Villarreal.
0: I vas fer la bandera de la Salzadella.
1: Al final tenim que fer pàtria de la nostra terra.
0: Clar, és curiós, Bernat, perquè és una bandera d'un raconet d'ací de la província de Castelló que està vivint amb tu tots aquests moments històrics. És un guinyo molt bonic al teu municipi.
1: Sí, clar, al final, és el que dic, tenir els equips grans és molt fàcil de portar la bandera, la bandera nacional també, i ja no són les salsadelles i salsadellines, també representa un poc a la...
0: Bueno, pareix que tenim una miqueta de problema amb la cobertura, anem a intentar aquesta pregunta final, perquè, Bernat, no sé un poc com estàs en la relació dels aficionats espanyols, si heu pogut estar amb els jugadors, amb els entrenadors, si els veieu, si coincidiu molt amb ells...
1: Estem coincidint més, en els treballadors de federació, la veritat que s'estan portant de 10 en natros, també al ser, el que et dic, una de les penyes oficials de la selecció, també estem en bastant contacte directe amb ells, i en els jugadors sí que han tingut l'oportunitat d'estar, perquè la federació organitza com experiències, com si diríem.
0: Sí.
1: I una de les experiències és rebre els jugadors al seu hotel de concentració Una altra de les experiències és anar a una firma d'autògraf i, o sigui, això ho sortegen entre tots els membres de la penya. Ho sortegen.
0: I tu has pogut
1: I la
0: estar?
1: veritat, pues, jo, pres... sí, jo he estat al recibiment dels jugadors i, bueno, la veritat que he aconseguit allà un parell d'autògraf que si arriba a guanyar a Espanya, pues, la veritat que serà un record per tota la vida magnífic.
0: Que bonic. Amb quin jugador et quedes tu d'este Mundial, Bernat?
1: Pues a veure, no, el que he dit molt és que no destaco ningú sobre, o sigui, per damunt del cap. O sigui, al final crec que una selecció és un equip molt unit, que estan treballant tots junts. Sí que al final Lamine Yamal és un jugador molt bo, és el que s'estan portant totes les portades, però és que, o sigui, Unai Simó al final és un dels porters menys golejats, que només ha rebut un gol en tot el Mundial.
0: Totalment.
1: Miquel Oyarzabal està sent, o sigui, ha fet història, que ha igualat a David Villa com a màxim golejador espanyol en Mundial, bueno, i a Butragueño. Però al final que tenim una selecció que dius, sempre mos quedem en un nom, però és que el que tenim en aquesta selecció és unitat, i al final és el que fa falta.
0: ¿Qué piensas que pasará en la semifinal de esta nit entre Inglaterra y Argentina, Bernat? ¿Quién será el rival
1: bueno,
0: español?
1: Yo creo que guanyarà Argentina. Crec. O sea, la veritat que preferim més enfrentar a Argentina que no a Inglaterra a la final.
0: Bueno, pues això...
1: perquè a Inglaterra ja ens vam enfrontar a la final de la...
0: Totalment.
1: De l'Eurocopa passada que vam guanyar.
0: Correcte.
1: I, o sigui, ens va plantar molta cara. I al final cap Argentina dius sí que pot arribar a final, però també s'han enfrontat a rivals molt fàcils. Cap selecció és fàcil perquè està a un Mundial és perquè ha sigut un dels millors equips del món, bueno, seleccions del món, però jo crec que Argentina serà un partit més fàcil que Anglaterra.
0: Doncs tocarà esperar a esta nit a veure què és el que passa amb l'altra semifinal que ens donarà el nostre rival directe a esa final que celebrarà el diumenge. Així que, Bernat, des de Dallas ha sigut un plaer saludar-te avui des del programa i que ens trasllades des de primera mà com està sent viure este Mundial històric per a tu. Per cert, no sé si has hagut d'estalviar moltíssim perquè ahir encara es parlaven dels preus que suposa enguany viatjar a veure el Mundial o per a les penyes i federacions heu tingut preus assequibles?
1: A veure, a les penyes han tingut problemes aquells, la veritat. Això no us pot queixar. La federació s'ha portat molt bé en nosaltres. Bueno, crec que són com preus que fan la FIFA per totes les seleccions nacionals. O sigui, que té com uns preus reservats per les penyes oficials i demés. I clar, això ajuda molt, això. Al final, tot el que t'ahorres en entrades, pues, ho pots invertir en hotels, en avions. I el mal de ser mundial és que les distàncies són molt llargues, les distàncies. Clar. Jo, per exemple, el primer partit vaig estar a Los Angeles, després vam tindre que agarrar vol per volar a Dallas, després una altra vegada a Dallas a Los Angeles, després de Los Angeles una altra vegada a Dallas. Són vols de 4 o 5 hores, que en Europa això quasi que té cos...
0: Totalment. Doncs, i se és un entre cometes dels problemes de viatjar allí, però que com diem en el refrán de Sarna con gusto no pica, serà un plaer per a tu anar viatjant i anar coneixent esa part del món i sobretot viatjar amb la selecció. Així que Bernat Segarra, de Castelló fins a Dallas, moltíssimes gràcies avui per estar amb nosaltres i sobretot desitgem que disfrutes moltíssim esa final del diumenge. Gràcies per estar amb nosaltres.
1: Gràcies a tu, Andrea, i la veritat que això esperem. Tornar a Espanya en la segona estrella cosida del Pi.